0: son muy especialitas las plantas carnívoras, ¿eh?
1: Pues sí, tienen su puntito.
0: Son muy especialitas.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Ahí lo dejo.
1: ¿A ti te gustaría tener una?
0: He tenido una.
1: ¿Ah, sí?
0: Sí.
1: ¿Y qué le dabas de comer?
0: Pues comen moscas.
1: ¿Ah, sí?
0: Claro.
1: Pero
0: pueden comer en exceso.
1: ¿Sí?
0: Claro, pero ¿cómo controlas que deje de comer moscas?
1: Y engordan.
0: Entonces
1: en vez de crecer,
0: estresan.
1: Engordan.
0: Se estresan.
1: ¿Ah, sí?
0: Sí, el ChatGPT me contó que la planta estaba estresada y se le caían las hojas de comer demasiado.
1: Ya, yo prefiero preguntárselo a Tóloga ya. A ver.
0: Ay, sí, se lo voy a preguntar a Tóloga ya, a ver si era por eso. A ver si el ChatGPT era.
1: ¿Cómo estás?
0: Hola,
2: Tóloga.
1: ¿Tú qué opinas de esas plantas carnívoras?
0: ¿Se pueden estresar porque comen mucho?
2: Realment no és això el que passa. Realment no és això, no.
0: Us sospitava.
2: No, el que passa és que cada fulla pot arribar a menjar una quantitat de vegades.
0: Claro.
2: I de quan t'han menjat una sèrie de vegades, ja el que fan és que se moren i en surten de noves. Però s'ha acabat.
0: Val. Bueno.
1: Té un empatx.
0: Sí, mira. Sí, menja molt.
2: Sí, però sols hi passes en patx, surten fulles noves i ja està.
0: I ja estarà.
1: Ah, molt bé.
0: Bueno, pues ja està. Sí, sí, sobrevive, sobrevive la planta carnívora.
1: Bé, ets, diguem així, rotllo professional, que ets un tècnic agrícola, que sé que no t'agrada massa, però ho ets.
2: Sí.
1: M'ha dit que te digues, ets jove dos crucials, també
0: m'agrada.
1: També m'agrada. També m'agrada. Pues mira, t'havien de menester, jo tenia un pot de crisi, i vaig dir a Esther, necessitamos saber què passa en ses plantes d'estiu, si els arregam massa, s'estan morint, si no els arreguem, el tema de l'aigua, que està bastant perillós amb aquestes calors aquí a les illes. Què hem de fer amb aquest cursiol d'estiu?
2: Mira, sí, realment és una època complicada. Perquè, clar, passa una cosa, moltes plantes no poden estar sense que els hi falti aquell grau d'humitat a la terra, o sigui, hem d'estar vigilant moltíssim. Però, per altra banda, també tenim que és molt fàcil que amb aquestes temperatures també que tenim i regar-les un poc massa comencin a sortir fongs també, o sigui, malalties que afecten les arrels.
0: Ostres!
2: Tothom ho haurà vist, segurament que la típica ufabaguera que ha comprat per molts cars, no sé què, la té molt guapa, i d'un dia per l'altre la troba mosquia,
1: se
2: pensa que li falta aigua i li fica més aigua i és que està empapada les totes, o sigui, està banyada la terra.
0: I com són els fongs? Com se manifiesten en la planta? En les hojas?
2: Generalment, bueno, anem a les fulles no poden sortir, però el més típic que és per un excés de reg, el que veus és que la planta està humida, si tu veus la terra que està banyada, però la planta està llenguida, i és una cosa que no te quadra, dius, com pot ser, que pareix que té set, i té la terra
0: banyada.
2: Està
0: plena d'aigua.
1: Clar.
2: Senzillament és perquè l'arrel s'ha mort i aquesta planta malament tingui aigua a la terra.
0: I no hi ha res que fer. No hi ha res que fer. No.
2: Quan està així ja de llenguida, a no ser que sigui una planta que la puguis fer per esqueixos i pots recuperar qualcuns esqueixos i sembrar-los, però generalment quan la veiem així, ja està.
1: Quin temps s'ha de regar, per exemple, a la setmana? Si fa tanta calor, una vegada a la setmana o dues, per exemple?
2: Això és una cosa que sempre és vera que tenim aquest vici de dir quant de pits he de regar, quantes vegades... No? Això és molt mal de dir. De fet, és que cadascú que seva ha de mirar a veure quines condicions té. Mira, això, perquè jo moltes vegades el que dic, la planta, o les plantes, s'apareixen realment amb bastantes coses en altres.
1: Ah, mira.
2: Però jo te puc demanar, per exemple, Pep, te puc demanar, quantes vegades veuràs avui en el dia?
1: No sé, jo molt.
0: Clar, i però serà diferent de lo que jo pugui necessitar, per exemple, no?
2: Perquè, per exemple, otres, dependrà, si jo, per exemple, surto de fora i estic amb un bater de sol,
0: pues
2: veurem molt més que no si estic a dins la nostra ombra fresquet.
1: Clar.
2: És el mateix. O sigui, segons la necessitat, és a dir, segons tu vegis la terra, si està humida o no està humida, regaràs o no regaràs.
1: Molt bé.
2: I això dependrà molt del sol que li pega, de les correnties d'aire que pugui tenir, perquè l'aire aixuga moltíssim, de la calor que fa aquest dia, i depèn de mil coses, però no queda més remei que en s'ho dit, anar i mirar la terra, veurem què tal està.
1: Quina feinada.
2: Sí, però que clar, ara imagina, per exemple, que te deixen un nebot i tu dius, bueno, men, li demanes a son pare, quan de pitja de rega ha de veure en el dia.
1: Quina dia, sí.
0: Quan tingui set.
1: Exacte, i aquesta llegenda, que no sé si és urbana, estem a Cactus. Els Cactus han de menester aigua o no han de menester aigua?
2: Han de menester aigua.
1: Que sí?
2: Sí.
0: però, sí, sobre, però sobreviuen en condicions molt extremes, perquè clar, són, sí, és com una planta que sobreviu al desert.
2: Sí, sí, anem. Clar. Anem, és a dir, estan preparadíssimes. Tornem a lo mateix. És com nosaltres, qualcú de nosaltres, d'aquests que és ben curtida, que està preparada per estar de fora en el bater de sol i tot això, aquesta personeta aguantarà molt més fora a veure que no un, per exemple, que potser que està tancada tot el dia dintre seva, filla clara, no sé quantos, tal. Lo mateix. Per tant, uns com els altres han de veure. I els cactus sí que és veritat que poden aguantar molt bé de força, calor, poca aigua i tot això, però veuràs que potser que alguns se comencen a pensar, a ruar, si queden lletjos,
1: sí, toi,
2: i si
1: clar.
2: Els fiquen d'aigua, oh, se tornen a inflar una altra vegada.
1: Què és això?
0: I una altra llegenda que té que veure amb els cactus. Aquesta gent que posa un cactus de vora a l'ordinador perquè no sé...
1: Això... Que hi ha males energies.
0: Se radiació. Això no serveix, no? O sí?
2: No, això... En primera, més al primer també, sobretot tenim bons companyeros, que això sí que diguéssim.
1: Que
2: graciós. Però les bones energies que hi ha de dins l'oficina, però a la de més...
1: El cap no desocupa, no? Et tu, que la tens, desocupa.
0: No, però podia tenir sentit, perquè absorbe la hoja, no sé què... No. No sé.
2: Mira, jo, si no hi ha proves científiques,
1: ja està... Que graciós. I una altra planta, que també jo en tenc moltes i m'encanten. El clavell d'aire...
0: Ai, que guapo.
1: Sí. Han de menester aigua?
2: Sí, però, mira...
1: Jo li tiro, de tant, quan rec, faig així una esquitadeta, pobre meu, perquè dic, ha de passar que l'ho també. Sí. És com els nins, ara no vol que venen a que teva.
2: Sí, exactament. No, fas molt bé allò de donar-li un pot de manguerada per damunt i tot això, però de totes maneres, vull dir, és que són unes plantes molt especials que funcionen, quasi, o sigui, el seu cicle de vida, quasi, és al revés de les altres plantes. I elles s'han apanyat tan bé, clar, que, per exemple, els vespres en les serenes, en la roada que cau, saben aprofitar la humitat que hi ha a l'ambient.
1: Ah, que llest.
2: O sigui, estan molt ben preparades per això. O sigui, hi ha que tenir-les, clavell d'àrea, hi ha que tenir-les a de fora, si són de normal, que els hi pegui un tant de sol molt millor, també, i que sempre els hi pegui la serena, perquè si no, a una zona a cobre, davall una porxada, per exemple, se moriran de set.
1: Clar.
2: Necessiten que els hi pegui la serena des d'estre damunt.
1: Fantàstic.
0: Quina monada. Tolo, has de venir un dia aquí a l'estudi. A xerrar de flors.
1: En cactus o sense
0: cactus. Aquí tenim moltes antenes, eh? Aquí en tenim un parell d'antenes.
2: Igual, ja anirà bé. Això,
0: ja anirà bé, no fa falta cactus, a de vora. Tolo, moltes gràcies.
2: Altros, un gustazo.
1: Vinga, bon estiu.
0: Bon estiu. Alerta.
2: Igualment. Salut. Alerta dels cactus que piquen també, eh?
1: Adéu, Tolo, gràcies.
2: Adéu.
0: Ai, Déu meu, quantes persones ara estaran llevant els cactus de l'ordinador?
1: Claro,
0: perquè en Tolo Gallamos ha dit...
1: Perquè és un expert.
0: Hombre, es expert. Escúchame, Bernat Amengual.
1: Cuéntame.
0: Que te quiero con el corazón. Vamos a poner la canción de la despedida, que me voy de vacaciones.
1: ¿Te vas de vacaciones? Nogueras.
0: Sí, me vais de vacances.
1: Yo pensaba que también me iba hoy, pero me voy el viernes
0: que viene. Te vas el viernes que viene.
1: Sí, estoy un
0: tienes
1: poco
0: que recibir a Sonia Trujillo, que vuelve de las vacaciones.
1: A ver, ¿no? Si viene casada y no nos ha dicho nada.
0: ¿Trobes?
1: No sé, está tan enamorada.
0: Está enamorada, supongo, sí.
1: Sí.
0: Nos vamos con una canción que es fantástica. Concha Buica tiene
1: fantástica.
0: Nueva canción, se llama Bailando, que es lo que pretendo hacer mucho este
1: a ver si
0: mes.
1: Es verdad, a ver si es verdad. Pues a bailar. A bailar. Sí.
0: Pep Noguera, t'enyoraré moltíssim.
1: Jo també. I nos vemos en setembre, no?
0: Hombre, claro, aquí estaremos.
1: Més o manco setembre.
0: Més o manco. El dia 31 d'agost empieza la nueva temporada de la ràdio.
1: El 31?
0: 31 d'agost.
1: A tu el 15 de setembre.
0: No. En la ràdio empezamos el cole el 31 d'agost.
1: Molt bé.
0: Seràs per aquí?
1: No lo sé, no sé dónde estaré. No sé dónde estoy hoy, imagínate.
0: Fes bonda, descansa, cuida't molt.
1: Igualmente.
0: T'estimam molt, Pep.
1: Venga, fe bonda.
0: A ustedes, feliz verano. Volvemos pronto. Lo que vuelve seguro es Hoy por Hoy, el próximo lunes con Sonia Trujillo y Bernat Amengual a los mandos. Que pasen un buen verano. Hasta luego, adiós.